ser em cridava. Jo crec que tot això era promogut pel seu despiste. Pot ser d'altres en les meves circumstàncies i hagués canviat de samarreta.

ens tomba en terres dos, ens ajunta, ens empeny. El nostre amor és un amor brusc i salvatge. I tenim l'enyorança amarga de la terra. D'anar a revolcons entre besos i arraps.